0: al March Our Director, divisau pel jubilar Augustin Candinas de Mont per festival de Rudien Siu 90 anniversari. Wusstet leis RTR las gratulaziuns al venderdis als 28 duest. E oz vainus regalau in escadiola de RTR, telefonau per ella o Anita Strimmer de Zernetz, ella o gratulau de Leonora Minch, madame main de Zernetz, per siu anniversari.
1: Ja, wir sind de gratulare Leonora Minch, ella complesse oz 82 anz, e te la gewiss tot el bun.
0: Dalla scadiola asce pia Leonora Minch de Zernetz salagra quai a cajunda siu 82 anniversari.
2: Per vos, con vos.
0: Ad ossa zen las lingias de telefon aviartas, se vos an conoscis ce cici festivesa natalezi al dede dots als 28 duest, vos gratulassus budien de quella persona 0800 20 21 30 per gratular live tier RTR de jubilaras ad jubilars.